Notg de stad de Florin Darms. Jeu au savens in notg de stad, ina fonteuna, a Chalatà. Scoscia la les bufagi d'umbra, il cuoz de la perpetna dat. E tras finiastra ven discus in vent migioivel termiulec. Purtont odurs de foin, curec, tre fegl e flurs, giut l'erma sus. Ed entrem sent leu inflat, scottievis, sco il traci del prau, e grill senua el zu pau, cantinen tras la notte de stat.

Mount Everest. 77 Bombay Street con Mount Everest. Il in quarto von les indische. De vanca nos vignint els impuls de Leo Tuert. Lai nos son in mega hit de Jan 1984. Ins ves verme meter quel el capitel semper verts. Els eren Stefan Wackershausen ed Alice. Jan 1984. La primavera sin platz in de la parada de hit Svizzera.

0: las novitats ter RTR.
1: Las peniculares grischunas nen anc bec vignida cinturas sco l'an passà ad Europol arrestescha 28 omens en connex cun abus sexual de fons e en Svizra. De plide quals temas ad Laura dati os en las novitats de las duas al microfon pro vus e Corinna Schmidt. Buonasera. Per le peniculare scrigiunas nella stagione del Stato, bec cominciò Schebein sco anc l'an passà. Fin la fin de cercladur en las frequenzas se reducides per 2% cumpraglia con il madem tem del vant inon, que mussen las novas cifras de las peniculares svizras. Cumpraglia con la media dels ultims 5 ons e però se resulta in plus de 26%. Guardas auch l'antira svizra, el grigiun queston uscia sot la media. Tut en tut en las peniculares svizras num nadamen cumanza la stagion con in plus de 5%. Ter ina operaziun de Europol encontr abus sexual de fons en venidas arrestadas 28 persunas. Treis ufans en venis mes en segertat. Erpiras policias centunales svizras en stadas participadas a l'acziun sco Europol comunicescha. L'operaziun aia giliau de la fin de maig fin a la fin de cercladur trander auter en il Canada, la Germania, la Polonia uer la Svizra. Der tot als suspectats se tractie de omens en la vedicne de 22 fin 54 ons. Ils investigators parten del fatg que els delinquents hagin d'ovrar valutes de cripto per pagar l'accés a fòrums en il Darknet, no que els han l'ora cerja giù o guardar els vídeos de l'abús dels ufants. Suenter l'ultima escalazion en la guerra trandre els Stadis Units a l'Iran e la pausa de combat terminada, almain ort vista del president american Donald Trump. El venia però vinavant a lasciar discurrer ses negoziaders cun l'Iran, scia quels division quai. A Trump dic a l'ur de l'inscontro suprem de la NATO en la capitale tirca Ankara. Suenter che aveva da pliras attaccias in navs de tirs de la via de Hormuz, ein militar american de noch aschines inigazions bombarda passa 80 miras en l'Iran. Trander auter systems per la defensión de l'aria sco er passa 60 bastiments de las gardes de revolution. Sin l'antirmond baivan probabel fin 220 milions persunas aua con ina concentrazion de mangan augmentada. Quai scriva l'Institut Svizzer per la poscutazione de l'aua EAVAC. Questa valur saia marcanta mai pli auta che quacchins aia sopponi fin ossa. Per tuciadas saien sortot regiuns urbanizadas en l'Asia. Quai mossa in a carta de rischia che els poscutaders de l'Institut Svizzer an elavura. La contaminazione con mangan in Svizzera è noch quella però non problematica. Mangan è un metal d'importanza vitale. In concentrazione mia auto può però donegiar la sanadat.
2: La meteo.
1: Oz resti per grande parte bel, c'è e là ai magari in cinz nivels. Sortot en il nord en quels per parte pli spes. I resta ciao, en la region de cuire dati oz fin 30 grads, en sur selva 30, 24 a 28, ed en l'engedina basti per 30, 22 fin 24 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns c'è sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTL. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop.